d'això em diran després. Societat de consum, tu treballes bastant, jo treballo quan puc, aquell treballa tot l'any i sempre es diu el mateix.